0: Set de ràdio. Són les 5.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito. Con la mano
1: levantada. Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: dance to your rhythm. When you move, when I move to your rhythm.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat

0: Otro éxito.
1: Que no pare la música.
2: It's gonna be alright.
3: Esta es la radio, la radio que te mueve.
4: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio. Todo lo que soy es lo que
0: ahora ves. Tú prefieres... Aquesta és la ràdio que més i millor sona. Set de ràdio. 99.2 FM.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
3: alright. Esta es la radio. La radio.

0: sense por. Ràpid que s'acaba el temps.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Radio Serranía, la ràdio pública de la comarca.
1: Ho sents? Ho sents? O no m'ho ments?
2: Set de ràdio. Són les 2.

Sota el llit i al fons del mar. Anem a mirar les coves d'un corall tallant el meu plor, ple de res. A sobre el llit vivim els dos en un mantra singular que ens uneix les boques i ens desfà les ombres.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: set de ràdio. És la una.
1: Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard Cissé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Berti i en Walter Capdevila.
2: Molt bona hora a tots i a totes. Benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. És així, Marina Bou?
3: És així, Gerard Cissé.
2: Com estàs?
3: M'encanta dir aquesta frase.
2: Escolta,

0: estem a ple mes de gener i vas amb maniga curta,
1: sí,
0: tu, eh?
1: Sí, sí, sí, jo és que sóc...
0: Avui estem molt, molt... Avui, especialment avui, a més, fa fred.
1: Fa molt de fred,
0: fa
1: avui,
0: molt de fred,
1: sí, sí, sí.
0: Però plou, bueno, i fa sol, de tot. Però
1: bueno, aquí... tenim aquí un plató molt ben parit, amb,
0: sí, amb un aire amb
1: una
0: a tope.
1: Calefacció i de tot.
0: Exacte, així, està, així vaig jo de brigador.
1: Sí.
0: Com sempre, ja últimament tenim el José, que ens salva i ens fa de tècnic express. Què tal, José, com estàs? Benvingut. Fa un mes li vam dir a la Judit si volia tornar.
2: I aquí estic.
0: Porta. Perquè vull parlar d'una cosa...
1: És una noia compromesa, el que ho diu.
2: Home,
0: sí. Mira que has
2: diràs...
0: anat, tornat, has fet... Un...
2: No, no, aquí... un sacrifici que fort,
0: hem acabat l'elf, oh, quina llàstima.
1: Ha anat bé, oi?
0: Ha anat molt bé.
1: Per aquesta publicitat que vau fer des d'aquí.
0: Ui, es va omplir encara
2: més. Una passada.
0: I avui amb nosaltres tenim el Mateu Pere Miquel, benvingut.
3: Hola, què tal? Gràcies per convidar-me.
0: Músic, compositor, millor persona... i avui tindrem el plaer de tractar quin tema, Marina?
1: Doncs el tema d'avui, i jo en minoria, és musicals, sí o no?
0: Oh! És que això... Això és un debat que existeix, eh? Nosaltres
2: sí,
0: realment...
2: Em sembla tan fort, em sembla tan fort que hi ha gent que no, que sí, que no.
0: Hi ha gent...
3: Hi ha molta gent, no?
0: Sí. Hi ha gent que diu, però per què se ponen a cantar?
2: Ja, sóc
1: aquesta persona.
2: Totalment, totalment.
0: És aquella frase que fa ràbia, eh?
1: Sóc aquesta totalment. Persona, ho sento. Des de la, ignorància... Sí. Sóc aquesta persona. Oh, avui em podeu convèncer de que
3: va.
1: No.
3: Oh,
1: som-hi. Bueno, he de dir que he vist alguns que m'han agradat, eh? No perquè els hagis fet tu.
0: Com per exemple?
1: Com per exemple el futbol el vaig veure i em va agradar.
0: Ah, el futbol és així de gay, clar, molt bé.
1: El poliamor també em va agradar.
2: És
1: que em conviden, que em surten gratis.
0: Ah, bueno, has vist l'Elf, no?
1: L'Elf també. Moltíssim, m'ha encantat.
0: Que sí, que estava molt bé, va ser el dia 2 o 3.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Què destacaries de... escolta, has de fer una pregunta.
1: Toca'm una pregunta. Sí. T'havíem de preguntar com a convidat si havies estat mai a un podcast o els d'estreno avui.
3: Sí, no, he estat i faig els meus també.
0: Tens un podcast?
1: Tens un podcast?
0: Explica, explica. Fes publi.
3: Sí, doncs tenim un podcast amb la nostra productora, amb la Mar Puig, que es diu Les històries de l'avi Josep.
0: Home,
3: i que expliquem...
0: però això és un musical.
3: De fet, neix com a podcast. A la pandèmia escrivim, fem un podcast que s'emet cada setmana per la ràdio de Catalunya Central. I llavors, quan obren els teatres al setembre del 2020, estrenem l'espectacle de Les històries de la Josep, que agafem quatre d'aquelles històries del podcast i les escenifiquem. Però el projecte neix com a podcast, que encara segueix.
0: I encara segueix amb el Joan Saez, sí, no?
3: Com Joan Saez és un dels actors
0: és
3: de l'espectacle.
0: De l'espectacle, exacte.
3: Però el que és l'àudio, doncs normalment és la Marc i Narri qui canta, perquè són històries basades en fets reals i hi ha cançons originals, que les escric jo, i les canta la Marc.
0: Com ho busca la gent? A la nostra audiència multitudinària.
3: Les històries de l'avi Josep, a Spotify. On vulguin, Apple Podcast, a YouTube...
0: Home, doncs és fantàstic.
1: Sí, doncs
0: escolta, com heu vist, fins i tot nosaltres encara podem conèixer més el nostre convidat del que ja el coneixem, i per fer-ho ens ajudem del Chat GPT.
3: Home,
0: vale? I li hem demanat...
3: És el plus?
0: És el plus, jo pago, el de pago. És el de pago.
3: Ho sap tot,
0: eh? Jo li he preguntat al Chat GPT coses sobre tu i ens ha dit això. Som-hi, anem a veure què ens ha dit.
4: El Chat GPT ho sap tot sobre... el nostre convidat.
1: L'estilista del programa li acaba de donar unes directrius.
0: Sí, sí, clar, és que tenim una perruqueria, un servei de perruqueria, de maquillatge, i m'estaven fent el brillo.
1: Sí,
0: el brillo.
1: Sí, sí.
0: Bé, Mateu, escolta, nosaltres sempre fem aquest exercici tan divertit de demanar-li al Chat GPT la biografia del nostre convidat. Jo, de veritat, poso la mà al foc, o no només la mà, de que no toco res, faig un copy-paste absolut, val? I a partir d'aquí, tu tens una campana, va, veus aquesta campana?
3: Sí, m'encanta, és com les de la meva filla.
0: Segurament deu ser del mateix... quan el Chat GPT s'equivoqui, si és que s'equivoca,
3: si la faig sonar,
0: i ens expliques què falla, d'acord?
3: Vale.
0: Vinga, comencem. Diu, en Mateu Pere Miquel és un talentós compositor i pianista català. Conegut per les seves aportacions a la música de teatre i dansa. Dansa?
3: Bueno,
0: sí?
3: Més bé a teatre, però dansa...
0: Has fet alguna
3: cosa? Perquè tinc un màster de música per dansa.
0: Veus, sí, el tio... Sí, vale. Sí, sí, sí. Hòstia, un màster de música per dansa, no ens ho explicaràs, això. Diu, va començar els seus estudis musicals a l'aula de jazz i música moderna del Liceu de Barcelona.
3: Sí, senyor.
0: I va continuar la seva formació a la Superior School of Music of Catalonia, a l'ESMUC, perquè ho ha posat en anglès.
1: aquest?
0: M'ho ha posat en anglès.
3: És aquesta, però en català.
0: Deu, clar, deu sonar, li deu sonar millor en el ChatGPT.
2: Wow.
0: Diu, també va obtenir un màster en música per dansa, ah, aquí és on ens has d'explicar, i teatre a la Danish National School of Performing Arts o a Copenhague.
3: Yes.
0: Vull dir, això sí que deuria ser així, o no, o en danès.
1: Bueno, no, en danès.
3: Bueno, però era internacional.
0: Clar, en anglès. Has fet... Què és? Que guai, no?
3: Música per dansa?
0: Sí.
3: Bueno, a veure, la meva germana és ballarina i coreògrafa, i aquella època jo estava estudiant a l'ESMUC, ella feia un... ella estudiava dansa i coreografia i màsters allà, a Dinamarca.
0: Mal.
3: És, bueno, els escandinaus doncs, estan més avançats en aquest aspecte. Som, bueno, hi ha molts diners allà.
0: Molt, sí.
3: Molts diners. Sí. I aquests estudis estan molt, molt recolzats. I vaig anar a veure-la un dia, de visita, i vaig veure el que feia i vaig veure que hi havia un màster on hi havia músics que tocaven mentre els ballarins i ballarines ballaven, i bàsicament molt contemporani, però també hi ha el típic pianista de dansa clàssica de ballet.
0: Mal.
3: I vaig pensar, ostres, quin màster més xulo. Vaig investigar i em va interessar, vaig aplicar, van agafar, i mira, no sé, entre el que mi germana estava allà, quan jo vaig començar, mi germana ja va plegar, però
0: hosti, va ser igual. Però ja hi eres.
3: Sí, i em va agradar, i després, de fet, aquest màster m'ha servit doncs, per també he treballat a l'Oriol Martorell, que és una escola d'aquí a Barcelona.
0: Sí, home, i tant.
3: De música i dansa integrat en els estudis. Jo
0: sí.
3: Jo era pianista.
0: Els meus nebots hi van.
3: Ah, mira.
0: Sí, doncs, fill de la Júlia.
3: Els que surten són uns cracs de la música i de la dansa.
0: Sí, sí, sí.
3: Pianistes repertoristes per dansa. Doncs jo he fet aquesta figura durant uns quants anys.
0: De fet, la meva dona li encanta la dansa, és el que diu, dansa, dansa, dansa.
1: És tot de família, eh?
0: I, home,
1: només ella... estem de veure tu ballant els
0: no,
1: teus
0: jo
1: musicals.
0: Ballant...
2: Jo corroboro.
0: Sí.
3: Però vaja, aquest màster hi havia dansa i també hi havia escena teatral. I aquí és on em vaig enganxar, al teatre musical. Aquí va començar la meva passió.
0: Que guai! I de fet diu que tens un segon màster en direcció musical per teatre musical al Royal Conservatoire of Scotland.
3: Ostres, com Glasgow.
1: Que bé sona tot això, eh?
0: Ah, dius això, tio, ja està.
1: Toma el dinero, toma todo el dinero.
3: Sí, sembla que... I sap què, però sí, sí, també, o sigui, interessat després de fer això, no? Com em van ficar a Dinamarca, no t'ho perdis, a fer... El meu primer musical va ser a Dinamarca en danès.
0: Uau!
3: I ara espavila't amb els accents creuats, saps què vull dir?
0: Clar.
3: I això que tenia companys que m'ajudaven, no, és que això si ho dius, si fiques l'accent de la música aquí, clar, i, ah, vale, això és un accent quadrat.
0: Clar, clar. Perquè potser canviant algun accent no, canviava tot el significat.
3: Sí. No entenia res, o sigui, jo no entenia res. Jo em vaig, estava basat en una novel·la sueca i jo me la vaig comprar en castellà en un viatge que vaig fer per aquí, bueno, me la vaig llegir, una novel·la d'aquestes també contemporània. Ja
0: val,
3: que,
0: clar.
3: En castellà tampoc la vaig entendre massa. Però bueno, em va agradar molt perquè era un format molt contemporani, dos escenaris. Jo acabava de tocar, o sigui, érem tres, piano, bateria i guitarra, i jo havia de fer els arranjaments, i clar, hi havia una cosa molt challenge, que era dos escenaris, perquè era una nau, no era un escenari, era una nau molt gran, i el públic caminava, i els artistes, bueno...
0: Dinamarca.
1: Coses, sí,
0: exacte,
1: coses molt
0: exacte,
1: supermodernes.
0: Coses guais.
1: Sí.
3: Hi havia un moment de l'arranjament on la peça havia d'acabar d'una manera perquè el guitarrista marxés cap a l'altre escenari mentre jo estava acabant la peça, quan jo acabava ell començava l'altre escenari, havia de viatjar, bueno, era... Va ser com...
0: Bueno, un esperotxo.
3: Super, que ho van plantar allà i vinga, espavila't, en danès i com puguis.
0: Uau, i després en anglès no, en escocès, que bueno...
3: No, bé, em vaig... Bé, al principi costa l'escocès, l'accent, però bé, no és el danès.
1: I
3: no,
1: escoles d'això al Carib no n'hi havien? Perquè viure a Copenhague i a
0: Escòcia...
1: Home,
0: la teva preocupació.
1: Jo, clar, jo aniria, jo què sé, em dius, vés-te'n a fer un màster a República Dominicana, dic, ja vaig. Clar, però, hòstia, viure a Copenhague, a Escòcia, una mica pal, no?
3: Clar, al ser Europa i al ser europeu tens aquests avantatges de poder estudiar a tota Europa i aquí només pot pujar.
0: Clar, exacte.
1: Ja.
3: Sí, tot és més fred.
0: Exacte.
3: A mi m'agrada. T'agrada. Com avui.
0: Molt bé, com avui.
2: Exacte.
0: Avui fa... Diu, si això és veritat, em farà molta il·lusió. Als seus inicis va tocar el piano al famós piano bar Cravier del carrer Aragó durant les nits on hi assistien artistes bohemis de la ciutat.
1: Oh.
0: Tu saps quin és el bar Cravier o no?
3: No.
0: No sé, tu sí, no? No?
1: No.
0: L'únic piano bar que hi havia un piano que tu podies entrar i tocar.
3: És a
0: carrer Aragó, allà, a Letamendi. Letamendi. Ara ja està tancat, eh?
3: No, vale. No.
0: Sí, sí. Era, a mi m'hi va portar el Daphnis Baldús una nit d'aquestes. I hi havia un piano i tu podies tocar.
3: Allà, com a públic.
0: I el barman el tocava i hi havia peticions i tot.
3: Uau.
0: I fins i tot tenia karaokes que posava play, que només hi havia percussions o percussió en baix perquè fessis el piano. Era una passada.
3: Xulo, no?
0: Clar, potser fa... Jo hi vaig anar... És igual, deixem estar aquest tema.
3: Campaneta.
0: Però m'hagués fet molta il·lu. Una de les seves primeres composicions va ser una òpera rock basada en la vida de Gaudí que havia d'interpretar Miquel Periel. No?
1: No? També s'ho ha inventat.
0: Hòstia, ho hagués molat, també.
3: Hagués molat, sí, però no.
0: Vale. Entre les seves obres més conegudes es troben Arrel.
3: Bueno, Alan, el musical, abans sí. Es deia Arrels. Va començar com Arrels, com a microespectacle que es deia Arrels.
0: Vale, vale, va per aquí, va, Arrels. I la cançó dels amors entrellaçats?
5: No.
0: No? A més, ha dirigit...
5: Això és d'algú, això existeix.
0: Ha dirigit musicals com The Book of Names?
5: Sí, aquest sí.
0: Vale.
5: Aquest sí.
0: El Festival Fringe d'Edimburg?
5: Sí.
0: Home and Away?
5: Home and Away...
0: A Love, Love, Broadway, Nova York?
5: Sí. Sí.
1: Wow.
5: Sí,
2: això, això, wow, wow, wow.
0: Clar, clar, bé, això sí. I juntament amb Marc Puig va cofundar la productora We Color Music.
5: Yes.
0: Molt bé. Molt bé, bé. Sí. Escolta, escolta. Diu, un dels seus projectes és fer concerts a patis privats de cases amb cançons personalitzades.
1: No, què?
5: És una...
0: Escolta,
1: que
0: xulo,
1: això.
3: El Guam és un projecte que neix també de la pandèmia una mica. La Mar i jo doncs ens dediquem a acostar la música en directe a les cases de la gent, a les celebracions. Tot més de quan només podíem ser 10 a les celebracions. Ah. Nosaltres anàvem els dos dilegals, allà érem tots... Ah.
0: No comptava, no comptava.
1: Ara ja ha prescrit, ja es poden explicar aquestes coses.
3: Ah. No podien anar a festa, no podien anar a concerts. Havien tancat les sales, els concerts grans. Nosaltres ens plantàvem allà i fèiem el concepte particular per a aquella gent. I això ha anat creixent i ara fa 3 anys que ho fem i la veritat és que cada vegada hi ha més gent que vol celebrar la vida, no? Perquè és com el lema, no? Celebrem-ho tot, i que vol fer les seves celebracions amb aquest format de música en directe petita, acollidora, allà.
1: Però quan dius concert personalitzat, és que jo et demano el que vull? Jo dic, vull versions de no sé què.
3: Pots demanar això, que això seria un concepte, però el més generalitzat és que nosaltres et passem una llista molt llarga de cançons i tu escolts les que...
2: Ah, que guai,
1: molt xulo,
3: la cançó que tu vulguis amb la teva història i dedicar-la a algú.
1: Home, això per fer un regal.
0: Escolta,
1: escolta.
0: Xat GPT ho sap tot. Jo que he vist alguns vídeos, és molt cucu, és molt guai.
5: És així molt íntim.
0: Sí, sí, sí. Però és que jo t'he vist tocar amb el piano la falda.
3: Sí, perquè tot va començar molt acústic. O sigui, jo amb un pianet de poques octaves.
0: Sí, sí, sí. I
3: cantant a capella amb 10 persones.
0: Sí, sí, sí, sí, jo he vist vídeos d'aquests.
2: Que guai, que maco.
0: Diu, en Mateu, però Miquel ha rebut diversos premis, com 2 premis en The Rock.
3: Sí, no directament a mi, per un grup.
0: Vale.
3: A l'orquestra que l'està.
0: Un premi ARC per la banda del Cotxe Rojo.
5: Sí, senyor.
0: El seu musical Alan, basat en la vida d'Alan Montoliu, un adolescent transgènere que va suportar assetjament escolar. I, que clar, suposo que no ho diu, però jo sí que ho sé, has guanyat el Premi Butaca.
5: Sí,
0: que això no deu estar actualitzat. Diu, ha estat molt aclamat. Diu, ha estat molt aclamat. Butaca, escolta, i teatre musical.
3: Musical. I algun d'altre també.
0: Vale. Que et sona... Ah, molt bé.
3: Sí, però sí, sí, molt bé, molt bé. Escolta,
0: ChatGPT, i escolta, el fareu més o no?
5: Alan, sí.
0: Sí,
3: Sí, sí, tornem al poliorama el mes de març.
0: Molt bé.
3: 2 dies al poliorama els diumenges.
0: Que guai.
3: Que és espectacular.
0: Que guai. Home, sí, sí, a més el poliorama és agraït, per fer musicals. Diu, unes recents declaracions de Pere Miquel han estat polèmiques en afirmar que prefereix música gravada al directe si així sona millor.
5: Això ho he dit jo?
1: Això diu el ChatGPT.
5: Diu que jo dic que prefereixo música gravada al directe si sona millor. Buah, ojo, perquè... O sigui, jo sempre defenso... No, parlem-ne.
0: A veure, perquè, clar, què vol dir?
3: O sigui, recentment tinc una opinió
0: mal
3: a el que fins ara he estat defensant.
0: A veure.
3: Jo fins ara, i seguiré defensant-ho perquè és el meu... És la música en directe.
0: Vale.
3: I us ho justifico. Per què és millor la música en directe? Doncs perquè porta unes vibracions més àmplies que la música enregistrada. Bàsicament perquè quan s'enregistra una cançó, una peça, es talla en freqüències. L'MP3 o WAP no té tanta freqüència com la directa. Vale? A part que la directa és viva i és... Jo sempre ho comparo quan vas a fer un viatge al Gran Cañón del Colorado i dius, uah, que brutal, no? Fas una foto, l'envies i dius...
1: Sí,
0: i la foto
1: no
0: és una merda.
1: Sí, és veritat. Sí, això ho passo.
5: La foto.
3: Ara bé, a mi, a la pregunta de la música en directe té futur?
5: Perquè sí, clar, d'acord.
0: Això seria un debat
5: Clar, de cop, la perquè, música clar, llaunada és tan bona.
0: La música i tot això.
2: I yeah.
5: tot sona tan bé i hi ha l'autotune i tot clar. El fa playback i ningú yeah. nota res i el públic està dient que li és igual en general.
0: Sí.
5: Llavors la pregunta és, té futur la música en directe? I jo la meva resposta és, té futur si els músics són capaços de portar més valor del que la pròpia música té. Per tant, no és que defensi que la música llaunada sigui millor si s'escolta,
0: vale.
5: prefereixi, no prefereixo, però clar, si el músic, si l'escena que està en directe no aporta res més que la pròpia música, ficaré...
1: Però jo com a consumidora d'autotune, sí. de música amb autotune, sí. diré que, clar, jo a vegades vaig a concerts que
0: fins i tot quan parlen...
1: Sí, això m'encanta. Posen la música i canten a sobre.
5: Sí.
1: Clar, jo vaig per escoltar la música, no, segurament aquest tema a casa meva sona molt millor. Jo vaig per viure l'experiència, per cantar, clar, per 100%. Ballar, per saltar...
5: Per tot és igual si hi ha un bateria en directe.
1: M'és igual, clar. Realment, sí.
5: Això que passa és que... Jo vaig pensant que diem això. Jo vaig anar, quan vaig estar a Edimburg estudiant, vaig anar al fosso dels músics del musical Wicked.
0: Que guai.
5: Molts wow. músics, trompetes, trombons, violins, quatre teclats, bateria... De tot. O sigui, una bandaca. I la meva sensació va ser...
0: Està gravat.
5: Nefast. Ah. O sigui, va ser com... Quina tristor, perquè tu veies la trompetista, que li tocava la frase, no? El director estava per allà, agafava la trompeta... fots 15 anys que estan allà.
0: Clar.
5: Deixa la trompeta, agafava la revista de Hogar, de turno...
0: Vale.
5: I pensava, hòstia, això... No et pagaré un sou per això.
0: Clar.
5: O sigui, el concepte de creació d'espectacles ha d'evolucionar en pro a que la música porti alguna cosa més. I no estic parlant només d'acting musicians, sí. que són aquells actors que toquen instruments en directe, que és un format que està bé, sinó que ja ha d'estar més viu, ha d'estar més viu. Per exemple, un exemple, ara quan ficaré molt tècnic, però...
0: No, escolta, molt interessant.
1: Sí, aprendrem.
5: Als meus espectacles, l'underscoring, que és la música que va per sota del text, a mi m'agrada molt crear-lo, per mi és lliure. O sigui, el musical ara...
0: Ah, vale. Fas el que et vols.
5: Faig, evidentment, que sempre...
0: Hi ha unes marques, alguna cosa.
5: Però sempre és a les meves directrius amb l'altra música ja, el bateria. Mm-hmm. No? Jo li parlo per un micro, ella em sent pels in-ears i tres, i entrem aquí, no sé què, ara és una mica més ràpida, i juguem en funció d'aquell dia.
1: Ah,
5: per mi això ja és guai. Un punt de...
0: Vale, si ha perdut el Barça, no? Bueno, és que soc molt futbolero. Si, jo què sé, si plou, no?
5: Sí, depèn del tempo de... Sí que és cert que és molt... Sembla poca cosa, però...
0: No, ja, clar.
5: I
0: fa que sempre sigui diferent.
5: Sempre és viu i els actors ho noten.
0: Clar.
5: I, aquí
0: clar.
5: M'estàveu empantant d'alguna manera.
1: Clar. Mm-hmm. Sí.
5: I crec que això és un altre format.
0: Clar.
5: Doncs s'ha de reinventar. O sigui,
0: clar. Sí. Escolta, has fet tocar la campana molt poquet.
5: Sí,
0: no? Déu-n'hi-do, sí, tot el que ha encertat. O sigui que fantàstic. Okay. Molt interessant. I ara ja ens anem... El tema d'avui, que són musicals, sí o no? Vale? A partir d'ara, micro obert, i anem a la meva secció, que són les 10 coses que sobre els musicals. Som-hi!
4: En Gerard t'ho sap tot sobre el Top 10.
0: Molt bé, doncs mireu, jo ja us explico, jo faig la meva secció, que són 10 coses. Busco 10 coses i a partir d'aquí parlo del que vull sobre el tema del dia. En aquest cas jo defenso els musicals, evidentment, ja, no podia ser d'una altra manera. Però abans, deixeu-me explicar-vos algunes cosetes i arribarem al top. Sempre faig un top.
1: Sí.
0: Aquest cop m'he sobrepassat perquè no serà de 10, serà de 15.
1: Vinga.
0: I jugarem perquè us ho preguntaré obertament.
1: Vinga.
0: I haurem de veure quins són, si sabeu o sabeu ordenar o sabeu dir simplement els 15 musicals que han recaptat més pasta de tota la història dels musicals.
1: Clar, vosaltres jugueu amb avantatge.
0: 15.
2: Bueno, jo...
0: Però veuràs que tots els saps. Abans de res, sabeu quin va ser el primer musical de la història?
5: Sí,
0: aviam.
5: Aquell.
2: Sí, espera, que el tenim.
5: Country, és molt americà.
0: Es diu The Black Crook.
5: Ah, pues no.
0: de Black Crook és considerat el primer musical de la història, estrenat a Nova York el 1866. Primer musical com a concepte sí. que s'entén ara de musical. 1866.
1: I de què anava? Ho sabem?
0: Sí, ho he buscat. Era una història que passava el 1600 al 1600 a Alemanya. Vale? Aquesta obra va ser un gran èxit i va marcar el començament de la transició cap als musicals que ara tenim tots clars amb el format de Nord-Amèrica.
3: Sí. No? En l'època imagino que no hi havia micros, no hi havia tot...
0: Clar, hauria de ser una cosa...
2: Una mica dramàtica.
0: He buscat... Clar. I he buscat fins i tot ja el cartell, hi ha algun dibuix i alguna cosa, eh?
2: Wow.
0: The Black Crook. Després, he buscat també, abans d'entrar en aquest top 15, més o menys els diners que mou la indústria dels musicals, que a vegades hi ha gent que diu que, clar, a nivell mundial buscat, o sigui,
1: tots... Però actualment, estem parlant, sí. perquè va haver-hi una època daurada que no és ara, no?, dels musicals.
0: Hi ha llocs que encara, sí? és aquí que...
1: Sí?
6: sí, ara és... Jo sé, ara em corregiràs, no? Quan jo estudiava allà, 2018, tercera poder, o sigui, Estats Units era el tercer mercat d'Estats Units, o sigui, és molt fort, hi havia el cafè, no sé què,
0: i els musicals.
2: Que fort.
0: Ostres, atenció, la indústria dels musicals és gegantina. Segons dades recents, en aquest cas les he trobat del 2023, ha mogut 15 mil milions anuals.
3: 15 bilions americans.
0: Sí, dòlars, val? A nivell mundial, amb Broadway al capdavant i el West End de Londres com a principals contribuents. Però clar, contribuents. Tots coneixem, no? Londres, tots coneixem Broadway, però hi ha alguns altres llocs que són molt potents en musicals.
3: Madrid.
0: Sí, Madrid, sí.
2: Sí, però... sí, Déu-n'hi-do.
0: Però la tercera, del després?
1: Sí. Ah, sí?
3: Després de Londres i Madrid,
0: Sí, ja, directe, no hi ha Berlín o tal, no, eh?
3: Seguríssim.
1: T'està fent mal, això, eh?
0: Bueno, això serà en el món occidental, perquè, atenció, no sé si coneixeu Mumbai, que seria el Bollywood... Sí. El Bollywood dels musicals a la Índia, vale? I després, que per cert s'han estrenat musicals com Gris o altres conegudíssims, però tots adaptats al format Bombay, vale? I després he vist que també hi ha molta tradició a Corea del Sur,
6: Sí. Et diré que ens van escriure We Color Music el delegant de la Generalitat de Corea
0: del
6: Sud, interessat en el teatre musical català
0: per
6: portar-lo allà i fer mostres allà, perquè hi ha està creixent a Corea del Sud.
0: A Seul.
6: I ens va escriure un senyor amb la firma de la Generalitat de Catalunya.
0: Que guai.
6: Està allà, o sigui, però qui és coreà?
1: Un Maricel allà a Corea.
0: Sí, o un Alan. Maricel ja no els hi cal. Maricel ja està amortitzat.
1: És per la meva poca cultura en musical. Sí.
0: Doncs bé, després d'aquestes dades xules, n'he arribat al moment del top 15, val?
2: Vinga, va.
0: Aneu-me dient musicals, aviam si són. Són els que més han recaptat en la història, perquè no són les representacions o la durada que han estat. A mi m'interessa la pasta. Aviam.
3: Número 1, 15, perquè clar... 15,
0: el que vulguis, digue'm.
3: Número 1,
0: Hamilton, de pasta.
6: Que llavors vaig sentir una notícia un dia que era Legally Blonde, que és una locura que dius, però si això no va enlloc, però es veu que està molt bé.
2: Déu-n'hi-do.
0: Doncs t'haig de dir que però... no surt
6: Hamilton a la llista? No ho crec.
0: Comença, el número 15 és Gris.
1: El número 15?
6: Estem parlant d'escena,
0: De pasta, eh?
6: Però de teatre musical en un escenari.
0: Sí. No. Diu, aquest musical, que es va estrenar el 15 d'agost del 2002, va recaptar 252 milions de dòlars durant els 7 anys que va estar en cartell.
6: Home, 7 anys.
0: John Travolta el va portar al cinema el 2007 sota l'acció d'Adam Shankman.
1: El 2007?
2: Però Gris, això...
0: 2002, el musical Gris.
1: I com? La pel·li és el 2007? No, com poden ser el 2007? És molt abans.
6: No, la pel·li és de molt abans.
0: La pel·li és molt abans.
6: El teatre.
1: Ah!
0: Sí. Rent, 14.
6: Rent, vale.
0: Aquesta adaptació de la bohème de Puccini...
1: No sé de què m'esteu parlant.
0: Hòstia, no has vist...
2: No, home, no.
6: Hi ha una pel·lera a Barcelona... Hi ha molts friquis de Rent.
0: 274 milions.
6: Molt bé.
0: Rent. Aquesta jo no la tinc, Miss Saigon.
3: Miss Saigon.
2: Miss Saigon.
0: Vale? Aquesta no la tinc tan controlada, que és una adaptació de Madame Butterfly, val? On que substitueixen els protagonistes per un soldat nord-americà
3: i
0: una, exacte, la guerra de Vietnam amb una prostituta asiàtica. 285 milions en 10 anys.
2: Wow.
0: The Producers.
3: Vale.
0: Aquesta comèdia...
1: Aquesta sí l'han fet fa poc, no?
0: Ah, sí?
1: Sí.
3: L'han fet fa poc, bueno, fa molt que l'han fet.
2: Clar, jo la conec també.
1: Barcelona.
3: Perquè, clar, això, recaptació en tota la seva història, clar, com més s'ha fet, més possibilitats tenen. Clar, Hamilton és molt nou.
0: Correcte, segurament que proporcionalment...
3: Clar, amb l'any, no?
0: Exacte.
3: L'any 2000, no sé quin.
0: Perquè ho hauria patat extremadament. Però, clar, estic parlant en la història. En aquest cas, els de Producers, 288 milions. El musical de Mary Poppins.
2: El
0: musical de Mary Poppins, Disney com sempre ha d'aparèixer en algun lloc. Es va estrenar el 2006 i s'han butxacat 294 milions.
1: Va ser abans la pel·li que la...
0: Facturació.
3: Però no facturació neta, la facturació hem de treure l'IVA, has de pagar els actors.
0: Els drets d'autor. Número 10. Cats.
2: Oh,
3: sí, a l'1 crec que ja sé quin és,
0: ja vas, ja diràs bastant bé. Cats ha recaptat 366 milions de dòlars, val? I s'ha representat durant 18 anys.
3: Va bé, superstar.
1: I sempre són els mateixos actors durant aquests 18 anys? No crec, no.
3: Bueno, a veure, normalment els actors de musicals, almenys aquí a Madrid i això, canvien bastant ràpid i cada 5 anys, 6, d'això. No sé, a Londres, suposo que també. A les franquícies aquestes van canviant perquè...
0: Però, tot, però suma tot, eh?
2: Hi ha de tot, eh? Jo que he anat a veure rotllo uns Rei León així de tal
3: i encara hi són,
2: allà, els mateixos de fa...
0: The Book of Mormon, número 9.
3: Buah, doncs aquest és molt nou, eh?
0: The Book of Mormon.
3: L'heu vist?
0: 2012. No. Pot ser tan nou, 2012?
3: És així, sí. Però és que és brutal. O sigui, aneu-hi, aneu a Madrid, estan a Madrid. He de dir que jo he anat a Londres a veure musicals, a Nova York, a Madrid, i sempre pensava, hòstia, aquí a Espanya falta nivell, però nivell
5: actoral, desmetal, falta. Sempre m'havia pensat, vaig anar a veure Book of Mormon i vaig pensar que, ojo, que no estem tan lluny.
0: No.
5: O sigui, brutal, la feina que han fet, doncs, l'adaptació que està allà, està...
2: Que guai.
0: T'haig de dir que jo no l'he vist, però me l'he escoltat tot per l'Spotify diverses vegades. No,
5: en anglès.
0: Sí. És molt guai, m'agrada.
5: És que és un creador de South
0: Park, és... Sí, és el meu rotllo. I són els mateixos de l'Avenue Q, també. Que és aquest rotllete que m'encanta.
5: Vés-hi.
0: Els Miserables, número 8.
2: Home, no fa...
0: Aquesta adaptació de Víctor Hugo, ha recaptat... Ai, no m'ho he deixat. Bueno, si a l'anterior... Bueno, pues està al número 6. Número 8, perdó. Número 7, un altre cop. La Bella i la Bèstia, Disney. Mm. Vale? 430 milions de dòlars.
2: Mm-hmm. Sí.
0: Número
2: 6,
0: Jersey Boys. Aquesta, el sabeu, jo no la tenia controlada, molt controlada. Després el Clint Eastwood va fer la va portar al cine i va, aquí ho diu, narrar la història de quatre joves que fugen de la mala vida a través d'un grup de música, que es diu The Four Seasons. Doncs aquest està en el número 6. Atenció, número 5, Chicago. Aquesta sí, no?
1: Sí.
0: Aquí?
2: Ara venen a Barcelona, crec, no?
0: Un altre cop?
2: Bueno, crec que sí. Sí, però ara al gener crec que venen aquí a Barcelona.
0: Ah, doncs mira, 541 milions de dòlars. Ja entrem al número 4, Mamma Mia.
1: Aquest sí que l'he vist.
3: Això no és un musical, no? Ja ho sabeu.
0: Clar, és un popurri.
1: No és un musical.
3: O sigui, és un jukebox. El jukebox per mi no... O sigui, gris, perquè és original. Però hi ha molts musicals, i aquest és el primer que has dit de tota la llista, crec, si no m'equivoco.
0: Sí, crec que no. No hi ha hagut ni Mecano ni aquestes coses.
3: El Mecano no estarà aquí, crec. Però, clar, agafen cançons ja existents del grup ABBA.
0: Clar.
3: Això no és un musical. Els musicals, per mi, com a creador, que defensi aquí l'ofici...
0: Molt d'acord.
3: És una història i unes cançons originals, punt, ximpum. Tot original. Clar, si tu m'agafes cançons que són d'èxit, clar que recaptes 500 milions, és que els fans d'ABBA van a... No?
1: Sí, ho entenc.
3: Bueno, i llavors també We Will Rock You, que són cançons de
0: Queen.
3: Sí. Pues bueno, no és...
0: Estic d'acord.
3: És una altra branca. És una altra cosa.
1: És intrusisme
0: cop de rock,
1: laboral.
0: Cop de rock, per tant...
3: Cop de rock estaria un jukebox, també.
2: Home.
0: Sí. Atenció, top 3. Número 3, Wicked.
3: Home, aquesta...
0: Evidentment,
3: Wicked. I la peli...
0: Què tal la peli?
3: Molt bé.
0: Bé,
3: A mi em va agradar.
0: La peli, només hem vist mig musical, perquè la peli acaba
3: Bueno, ara he dit molt bé així, molt efusivament, però sí, em va agradar. Pensava, clar, quan has vist l'espectacle, coneixes la història i tal, però heu de veure...
5: Mal de Déu, perquè aquí a Espanya, la tradició Mal de Déu...
0: No, jo no l'he vist, per exemple.
5: Mi mare me n'havia parlat molt, mi mare ve del món de l'espectacle també, i em ficava la cançó, l'escena, tot, i jo ja sabia de què anava. I vaig, abans d'anar a veure Wicked a Londres, em van dir, mira't Mal de Déu, i vaig pensar, ah, clar, perquè és... la prequel, o sigui, és...
2: Vale.
5: No, perdó, és després.
0: És després.
5: De Mago Dios, però t'expliquen una altra història. Exacte. T'expliquen la història de la bruixa...
1: Però dintre del món de Mago Dios.
0: Sí, és, sí, o sigui, la bruixa verda,
1: sí,
0: diguéssim...
1: Sí, és l'espin-off de Mago
0: Dios. És la dolenta del Mago Dios.
1: Vale.
0: I llavors coneixes perquè...
1: Vale.
5: I perquè la fan dolenta.
0: Ah, exacte. Doncs Wicked, atenció, 976 milions.
5: Wow. Encara
0: està en cartell.
5: Ara ve a Madrid.
0: I es va estrenar el 2003.
5: Sí, és una 2003.
0: Massa. Número 2, més de 1.000 milions ja, El Fantasma de l'Òpera. Evidentment, clar, és que, de fet, El Fantasma de l'Òpera és el musical encara que ha estat més temps en cartell.
1: Val? I encara està? Jo crec que en vol sonar aquest també.
0: No sé. Petito.
2: A Madrid, fins fa poc estava a Madrid, no?
5: Algun lloc del món està ara...
0: Sí, actualment ocupa el primer lloc de la llista d'espectacles amb més permanència a cartell a la història de Broadway. Però crec que...
5: Ja... De tant fan aquests macroconcerts d'òpera de sales com a l'Auditori al Salón Hipergrans i fan el show. Sí.
0: Número 1. Ningú s'atreveix?
2: Jo crec... A veure, jo crec que sí, no?
0: Número
5: 1.
2: No, jo veig un... No ho sé, un Rei León, jo crec.
0: Ai, sí!
2: Home, és clàssic,
0: no?
2: No,
0: pues, el Rei León.
2: El Rei Lleó.
0: El
2: Rei Lleó.
0: Ah, bueno, el Rei León, sí, sí.
2: És que és un clàssic.
5: Ha recaptat més a Madrid que en molts països del món.
1: Jo és que, mira, com que el programa va de musical sí o no, mira, a mi, la gent que... Ai, la cita d'ir a Madrid a veure el Rei León. Mira, a mi em fas això i next. O sigui, a mi em fas... Anem a veure Madrid a veure el Rei León. Però quina classe de cita és aquesta, tio? O sigui...
0: No,
1: i de fet la gent diu que està molt bé aquest del Rei León, però em nego, tio.
0: 1.200 milions de dòlars estrenat el 1997. Clar. No, clar. Exacte. Doncs aquest ha estat el meu top 15. Us ha agradat?
2: Sí, ha estat divertit.
0: Doncs ara, Marina, tot teu, perquè ara ens destrossis els musicals. Vinga, l'edició Millennial, som-hi.
7: La Marina ho sap tot sobre l'edició Millennial.
0: Doncs vinga, bueno, tot teu.
1: Doncs és que ara ja molt malament, eh? O sigui, tinc molta por. Però no aniré molt contra els musicals. L'únic que diré que com això és l'edició Millennial i he de parlar de musicals millennials, vale? El musical millennial per excel·lència és, que clar, no acaba de ser un musical al teatre, és High School Musical.
0: Vale.
1: Hem vist High School Musical o no?
0: És sí. Com Glee, és el mateix?
1: No, què és Glee?
3: No, Glee fan versions i High School Musical és original.
1: És original.
3: Té més mèrit, té més mèrit.
1: Sí.
0: Vale, m'agrada més.
1: De fet, High School Musical és un fenomen cultural.
3: Bueno, va ser brutal. Jo vaig començar a portar camisa perquè el protagonista de High School Musical portava camisa. I perquè la nòvia que tenia llavors, que estava mirant High School Musical, va dir, ai, m'agraden molt els nois amb camisa.
0: Ah, epa!
3: I jo portava sudadera i va deixar de portar sudadera.
0: Ai, per camisa.
1: I et vas deixar el palet així també,
3: sí.
1: Com el Zac Efron?
3: Sí, abans era Justin Bieber, bueno, aquella època.
1: Sí, que tots anaven igual. Sí, és que són cançons, balls i drama adolescent. O sigui, què més es pot demanar a la vida? Clar. Tots eren molt guapos i guapes, que jo penso, al meu col·le, la gent de 16 anys no era així.
2: Ningú té granets, ningú té res.
1: Exacte, tots eren guapíssims.
0: Jo t'haig de dir que era més guapo amb 16 que ara.
1: Sí?
3: T'ha passat?
1: Bueno,
3: t'ha passat, ja?
1: Veure,
3: Tan musicals, no?
0: No, això no.
1: Els musicals han anat malament.
0: M'ha demacrat.
1: Ens van fer creure que cantar pel passadís de l'institut no només era possible, sinó que era totalment acceptable. Val. O sigui, increïble. És aquelles còrios que imitàvem, no? I ens creiem que eren ballarins. No,
0: tu imitaves còrios?
1: Vas arribar a ballar?
2: Jo ho havia fet, això.
0: Sí.
3: Jo no ballava. No, jo era un noi.
0: Els músics no ballava. Saps que hi ha una màxima que els músics no...
1: Tu saps quin és la cançó així més per excel·lència de High School Musical? Seguim capaç de tararejar-la?
3: It's not together.
1: Efectivament. We all in this together. És tot un lema, és una frase motivacional que hauria d'estar als llibres d'autoajuda.
0: És que només veia TV3, que ja us ho he dit.
2: És que no hi ha música, no l'han fet a TV3.
6: Ara, bueno, ara fan la patrulla canina, potser...
0: Ah, però es duia peluda,
1: sí. La patrulla peluda, sí. Escolta, doncs podríem fer l'Institut Musical.
6: L'Institut Musical. Que em truquin, que em truquin.
0: Saps que està a punt de posar-li la patrulla peluda? Saps com està a punt de posar-li?
1: Com? A veure, què?
0: Gossos d'Esquadra.
6: Què?
0: Va estar a punt?
2: No, és...
0: punt, era una de les opcions.
1: Perquè
0: has molat molt, eh?
1: Sí.
0: Algú va fer una trucada i...
2: Va dir.
1: El millor és que a High School Musical la vida social s'organitzava a través de coses tan profundes com cantar i ballar. O sigui, era... O sigui, tant de bo la vida real fos així. Mira, una cosa que tinc a dir
0: això
1: de
0: sí,
1: bé,
0: eh?
1: Els musicals...
0: Sí, que no canti, no, però que ballin,
1: sí. És que m'encantaria que resolguéssim les coses cantant i ballant. Rotllo, tu vas a una reunió de feina i t'enfades o tal, i fas un... Però és igual, adéu... I te'n vas així com per la porta, vale. Saps? En plan...
0: T'acomiado!
1: Sí. Això m'encantaria, seria superèpic. Però bueno, això, que de cop, a mi el que m'agradava molt de High School Musical és que de cop a un institut estàvem super, tots superpreparats, com amb un musical de Broadway. El Troy Bolton, que és el protagonista, és jugador de bàsquet, però també canta i balla, que flipes. Això, qui ho té? Eh? Sí, tu pots tenir un talent, no pots tenir tots. I ja, aquest tenia que... tots els talents.
0: O no tenia cap.
1: O no tenia cap.
0: No,
1: exacte, jo no sé quan de... o no tenia temps per desenvolupar tot això. No,
6: ja,
1: prou feines, m'aixeco pel matí.
0: No, clar.
6: Ni un que té tot i els altres no tenen res.
1: Efectivament.
0: En tots els aspectes.
1: Exacte. Llavors, parlant dels personatges, hi ha aquest, que és el noi popular de l'institut, que és el capità de l'equip de bàsquet. Mm-hmm. Jo estic parlant en xinès, no?
0: Nosaltres sí,
1: no,
0: tan jo, fort. High School... Estic anant de High School.
1: Sí, aparentment és l'únic que no sap que està vivint en una pel·li de Disney o de què era això? No era de Disney?
2: Sí, crec que
1: era
2: de Disney.
1: Ah, bueno, un Disney Channel d'aquests.
0: Sí,
1: d'aquella època.
0: Era molt cutre.
1: No era tan
2: no,
1: cutre.
2: No, és
0: molt guai. Jo tot el que he vist...
6: Però si han fet tres parts.
0: En el Disney Channel era
2: tres?
0: Molt cutre, eh?
2: Sí,
6: ojo que els actors de... Bueno, però ojo que els actors...
1: Sí, bastant sobreactuat, això sí.
6: Són molt bons, eh?
0: O sigui, Hannah Montana?
6: Soc fan, eh?
0: Ets fan, eh?
6: Soc fan. Jo el 2009 agafo un avió, me'n vaig a Madrid a veure la Miley Cyrus.
0: Oh!
6: Uau!
2: Wow.
0: Amb la camisa ja.
6: Amb la camisa ja. Fan absolut, o sigui...
1: O sigui, però fan de Hannah Montana o de la Miley Cyrus?
6: Miley Cyrus. Ah, jo, clar, jo tenia... És que tenim la mateixa edat, quasi. Un any més o així, de... I jo la veia allà, que cantava i que tenia doble vida i era una estrella del rock i jo volia ser.
0: Clar. Tots hem volgut
1: sí,
0: ser Miley
1: sí,
0: Cyrus.
1: Sí. Jo més ara que abans. Ara vull ser ella.
0: Directament.
1: Sí, i llavors, això que dèiem abans, no? Per què a la gent que no ens agraden els musicals no ens agraden els musicals? Perquè estan jugant un partit de bàsquet tan normal i de cop comencen a cantar, en plan, tio, centra't, demana un temps mort o alguna cosa i ja cantes, però no, es para com tot i canten. Quin sentit té això?
6: T'he de dir que no tots els musicals són així. I no tots els musicals són de focs artificials i danses i ballarugues i felicitat absoluta. De fet,
0: és el Llàcer.
6: Bueno, ell fa aquest tipus de musicals de que cau aigua i totes aquestes coses, i claqué, molt claqué.
0: Confeti,
6: molt claqué, molt feliç tot. Però, ostres, jo precisament ens dediquem a crear històries reals de punyent, saps? De
1: clar.
6: Reflexió i que una cançó, el que intentem, el que pretenem, i ja, corregeix-me si tu no ho veus així, però els compositors el que volem és enfatitzar les emocions d'un moment concret. Llavors hi ha una escena que necessita donar-li un punx, és com l'escena del Titanic. No és un musical, però sense la música de Titanic...
1: Això és veritat, sí.
6: La gent no plora, la gent no s'emociona, la gent no viatja passat, no es transporta a llocs. Llavors el musical fa això, però a més amb un punt de cançó, que és el màxim exponent de la música.
1: Sí. Clar, és que a mi em falta molta cultura general d'això, perquè és veritat que quan després he anat a veure altres coses... Perquè jo, la meva idea de musical és High School Musical, això, que van passejant pel passadís del col·le, de cop
6: format,
1: tu format, estàs parlant de la teva moguda, ve un tio que s'ha enamorat i comença a cantar del que s'ha enamorat, tu no coneixes aquest tio, però tu t'uneixes al ball i a la i és com... No,
0: saps què passa? Que jo t'haig de dir que, a diferència de tu, jo... La meva vida és una mica un musical. Jo vaig pels puestos. No, saps? Veig un senyor... No, però ara ho
6: explico. De comèdia.
0: Veig un senyor una mica... amb cert sobrepès, creuar el carrer i per dins faig pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop.
1: És un musical o padre de família,
0: no,
1: la teva vida.
0: No,
1: vull dir... Una barreja entre
0: no,
1: les coses.
0: Vull dir, vaig posant música a escenes que veig, no? I jo, esclar, No, és igual.
1: Em quadra, tira, em quadra.
2: T'havia quedat més maco, només la frase sí, de la meva vida és un musical.
1: Sí, ja està.
2: Hauries pogut quedar-te aquí.
1: Sí, ens quedem amb això. Llavors, els personatges, hi havia aquest, hi havia els pares, no? Que dius, el pare d'aquest tio, quina classe de personatge és? Que és un home que viu de la idea de que el seu fill sigui una barreja entre Michael Jordan i Justin Timberlake. En plan, no pot ser de tot, has de triar.
2: O sigui, sí, sí,
6: això és un problema de
2: guió
6: i de dramaturgia i tal.
0: Això no té res a veure amb un musical.
1: És després hi ha la noia, que la Gabriela, que és la que fa de la nòvia d'aquest, no? Que de sobte sembla que ha estat practicant per un concurs de talents tota la seva vida, o sigui, és una noia que ningú sap que canta molt bé, però que en algun moment de la pel·li es descobreix que és una diva del pop i a tothom li sembla com molt normal.
2: Com un karaoke, de fet. És
1: clar,
2: com...
1: en plan, jo descobreixo que aquesta tia és l'hòstia i fes alguna cosa, no? En plan, jo què sé, apunta-la a algun lloc que canti, no? Doncs pues la deixen allà a fer el panel amb aquest tio.
0: O sigui, però jo és que com que vaig molt perdut...
1: Tothom
0: ho
1: veu
0: sí,
1: supernormal.
6: O sigui, hi ha molt, no sé, crec que ara no ho recordo, però segur que hi ha molt meta musical. Jo estic molt cansat de veure la típica peli que fan, que és musical, però que a més ho justifiquen perquè la protagonista és cantautora.
0: Ah, ja.
1: Ah, quin pal, sí, Déu.
0: Allò de la Lady Gaga, aquell... no sé què, Stars.
1: Ai, ai, ai, doncs jo vaig plorar amb aquesta pel·li,
0: Però és dolentíssima.
2: Jo vaig dir,
0: o sigui, és empatitzar amb un tio borratxo que es pixa a l'escenari.
1: No, empatitzes
0: ai, pobre,
1: amb ella.
0: Estima,
1: amb ella empatitzes, no amb ell.
0: Amb ella no empatitzo, ets tonta. Vés-te'n a casa.
2: Ai, Gerard.
0: Oh, mira, es pixa a l'escenari i està borratxo i em maltracta, però me l'estimo.
1: Ai, doncs
0: quin missatge la Lady Gaga mou masses adolescents? Aquest és el missatge que li volem donar a les nenes?
1: És una història d'amor tràgic.
0: I l'altre de la Lady Gaga, ara que em ve el cap, és el Joker. És musical, això, no?
6: No l'he vist.
0: Ah, perquè diuen que és un musical.
6: És musical, canta. La Lady Gaga deu cantar.
0: Sí, sí, és un musical, però surten tres cançons en 2 hores i mitja.
6: Tinc ganes de veure-ho.
0: Jo encara no sé què dir, del Joker.
1: Jo no l'he vist, aquest.
6: Jo la 1 em va
0: quedar. És una Joker.
6: Una Joker. Una Joker. Que hi ha com la parella, no? Diguem.
0: Sí, és que no és... A mi no m'agrada. A tu, José, no ens va agradar, que no ens va agradar.
1: No. Doncs jo aquesta no sé si la vaig veure en una viola de la Star is Born i bueno, amb les llàgrimes allà.
6: És que
1: amb
6: allà... un avió tot és diferent, sí. La pressió.
1: Sí,
0: avió,
1: la
2: intensitat.
1: Jo plorant que agafa la mà del senyor,
0: Un genari que tens al costat dormint i li agafes la mà.
1: Sí, sí. Una altra cosa de High School Musical que també flipava molt era els escenaris, o sigui, com tota l'escenografia que hi havia, que era com, tio, quina classe d'institut és aquest?
2: Que baixaven coses del sostre.
1: Institut públic no era.
6: Molta pasta, no?
1: Perquè hi havia una producció, o sigui, hi havia una pasta i hi havia una escena que ballaven com en una azotea, que se suposava que era com a dalt de l'institut. Un terrat. Perdó. Disculpeu, catalans. Que era amunt de l'institut, que era en plan, així és Broadway, això? Quina classe d'institut és això?
2: No, i la cafeteria, de cop, amb taules que giraven. I
6: bueno, però això ho fa espectacular. Jo estic a favor d'això, perquè és...
1: Em treu de la història perquè penso, això no és real, o sigui, no...
6: Clar, però és que posats, en el moment que es posen a cantar ja no és real, ja et deixes portar per l'emoció i per el que vol dir la cançó, no? I llavors ja tot s'hi val.
1: Sí, és veritat, volen això.
6: Les coses, però bueno, forma part del joc.
1: És que sí, m'esteu convencent de que sí,
0: estem guanyant. És veritat. Estem guanyant, encara veiem què diu el ChatGPT.
1: No, i l'última menció especial a la Sharpay, aquesta que era com...
2: Sharpay.
6: Oh, m'encanta aquesta.
1: Que en principi era la dolenta, però vista en perspectiva havia de ser la prota de la peli. O sigui, per què no era la protagonista aquesta tia? Si era una diva i realment tenia tota la raó de la peli.
6: Normalment els que són bons actors són els dolents.
1: Sí, això és veritat.
6: I aquesta devia fer el càsting, això, tu... S'emporta tota interpretativament i és molt famosa perquè va fer un gran paper.
1: Sí, inclús com a personatge, ara, amb el temps, m'agrada més que els altres dos panolis.
0: I quan actua, fa... I surt amb bombolletes?
1: Perquè no l'he entès, aquesta.
0: Com has dit que es deia?
1: No, es diu xampan. L'has cagat.
0: M'havia sonat...
1: Sharpay. I ja està, bueno, que sí els musicals, és igual. Sí, ja està, em passo al bàndol dels musicals, sí, i aniré a veure tota aquesta llista de 15 que has dit tu.
6: Musical sí o no, jo diria depèn,
0: També.
2: Depèn del musical.
6: Hi ha cada bunyol que deixa la...
0: Sí. Jo a vegades n'he vist algun que penso que fa mal a la professió.
1: Vols crear polèmica? Vols crear un clip viral de TikTok?
0: No, perquè vull treballar. Sí, vull treballar. Vull treballar en aquesta terra. A la terra catalana. Anem a veure qui ha guanyat. Bé, vale? Com ja sap la nostra audiència, jo agafo el guió, li passo al ChatGPT i ella decideix si musicals sí o musicals no. Anem a veure el resultat, som-hi.
8: Tothom ho sap tot sobre el guanyador.
0: Va, vinga, atenció. La Peronella és la nostra xata... Hòstia, no és
2: així.
0: Xata GPT. La nostra xata, també hauria estat bé. Anem a veure què ha decidit. Val? Atenció, màxima expectació. A veure.
9: Musicals, sí. Raons? Emoció i energia. Els musicals tenen una energia única que combina la música, el ball i la interpretació. Això crea una experiència immersiva i dinàmica que atrapa l'audiència des del primer moment.
0: Molt bé.
9: Expressivitat. Les cançons i coreografies permeten una expressió emocional més profunda i rica. Les lletres i melodies poden transmetre sentiments i temes complexos de manera més directa i impactant. Caram. Diversió garantida. Els musicals sovint tenen un ritme més ràpid i entretingut, mantenint l'audiència compromesa i emocionada. Bueno. La música en directe afegeix una dimensió especial que fa que l'experiència sigui memorable. Creativitat. Les produccions musicals sovint són visualment espectaculars, amb escenografies impressionants, vestuari elaborat i efectes especials. Això enriqueix l'experiència teatral i ofereix una festa per als sentits. Conclusió. Optar per musicals pot portar l'audiència a un viatge emocional i divertit, oferint una experiència teatral completa i inoblidable.
1: Molt bé, molt bé. Doncs estem tots d'acord. Al final hem passat el vostre
6: sí, molt bé. Si és una de les indústries més grans, serà per algú.
0: Sí, clar.
2: Totalment.
1: Ja quedarem per anar a veure algun musical.
0: Ja quedarem. Escolta, Mateu, ens ha passat molt ràpid, això.
6: Home,
0: eh?
6: I a mi també.
0: Has estat còmode?
6: Molt.
0: Que bé.
6: Jo vull tornar, escolta.
0: Va, escolta, doncs pues, convidadíssim. Judit, gràcies per haver estat aquí una estona també amb nosaltres. José, moltes gràcies per haver-nos fet de tècnic express una vegada més. Marina Bou, un plaer.
1: Igualment,
0: com sempre.
1: Ja.
0: Sort en tinc de tu, perquè aquí...
1: Soc l'única fixa, de l'equip.
0: L'única que no falles. Nosaltres ens veiem d'aquí 15 dies. Fins la propera. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu.
6: Adéu.
8: Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard Cissé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Bert i en Walter Capdevila.
10: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
11: Otro éxito.
12: Que no pare la música. It's gonna be
11: alright. Esta es la radio. La radio.

Bona nit i benvinguts altre cop al programa líder de Catalunya. Soc Moisès Campaner i això és El Debat. La d'avui serà una nit històrica, ja que tenim amb nosaltres els dos candidats a aquestes eleccions en l'únic debat televisiu d'aquesta campanya. No són unes eleccions qualsevol, són les definitives. Els experts i els analistes estan d'acord en que no només marcaran el futur del nostre país, sinó que traçaran els senders a través dels quals s'edificarà el futur de bona part de la humanitat. Una nit transcendent, sense cap dubte. Sense més preàmbuls, donem la paraula al primer candidat de la nit. A la meva dreta, el senyor Oriol Batlle ens presenta el seu programa.

0: Doncs fins aquí el temps d'exposició del senyor Batlle. En efecte, uns plantejaments nítids i exposats amb tota claredat. Passem ara al segon candidat de la nit. A la meva esquerra pot començar l'exposició del seu programa el senyor Josep Fuster. Quan vulgui.
1: L'únic camí de la fi en el progrés. No volem més, fora aquesta societat d'accés. Revolució, trenquem les mil cadenes opressores i els barrots de la presó, aquesta és la nostra solució. I si no, que baixi Déu i ens discuteixi la nostra raó.

0: I fins aquí el temps d'exposició del senyor Fuster. Ha ofert un ideari molt contundent i molt ben teixit, a més d'exposar-lo amb molta convicció. Ara, senyores i senyors, els deixem uns minuts per donar pas a la publicitat i en breus instants comencem el debat.
1: Cansada d'amagar la teva feminitat? Ja estàs farta d'haver de camuflar la teva bellesa femenina? No pateixis més. Amb el nou tampó bordó, a més d'absorbir totes les olors, també podràs absorbir tots els teus fluids més desagradables. No ho dubtis, tampó bordó.
2: Ja a la venda l'esperat segon disc d'Obeses. El grup de moda Estats Units que ja ha venut més de 2,5 milions de còpies arreu del món. Un disc amb singles com Botifarra amb seques, La ben plantada, Correm i molts d'altres. No et quedis enrere. Descobreix la nova música del grup que ja ha inscrit el seu nom entre els més grans. Compra el teu disc. Obeses, ja a la venda als millors establiments.

0: Montaner, ja al teu concessionari.
1: Bona nit, estimats espectadors, ja tornem a ser aquí. Començarem, doncs, el debat. Recordin respectar el seu torn de paraula i preservar l'educació. Endavant!

0: aquí la música suena en color.
1: Otro éxito.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres.
0: Esta es la radio con más éxitos.
3: ¿Te agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
4: Ara que en definitiva he dit adéu, penso que igual no estàvem tan malament. I és que tot el meu voltant recorda tu. Ho imaginava molt més fàcil i és fotut.

0: Tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llançar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat
2: Aquí la música suena en color.
3: Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero.
2: Esta es la radio con más éxitos.

0: set de ràdio. Són les dues.
1: Synthpop Symphony, Los Angeles, San Francisco.